0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Davant d'aquesta menjada, nena, com si fossin un biquini.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori.

cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid, sempre

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Gómez. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, ha pillat una cortina de cadeneta, que estan de moda. Que n'hi ha fins i tot al Macba.
3: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
4: Hola, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
5: Va, sí, va, comencem.
3: Museu Particular.
4: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
5: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
4: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
5: Sí, una mica com ara, realment, no?
4: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
5: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
4: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
5: Ah, sí?
4: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
5: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
4: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
5: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
4: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
5: Això em sona haver-ho vist.
4: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
5: Supersostenible.
4: En aquest cas sí. Doncs el Jura Maria Sants Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
5: Val, és la màquina, eh?
4: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les fenyes de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, mira, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
5: Pla de mosques, clar.
4: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I, doncs, el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
5: Que això serien les cortines de cadenetes.
4: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i amb diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sants Folk, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar,

0: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
1: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
0: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickmann. Bàsicament, el Daniel Stickmann és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickmann va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
1: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
1: amb aquestes cortines,
0: sí.
1: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no soc montblanquina.
1: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pep Espaliu, de les seves obres. Mm-hmm. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pep Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un

0: clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer, el Pepe Espaliu va patir sida, i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats, i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
1: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
1: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
1: És un sí però no.
0: És un sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
1: Sí, al final, sí, com que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
1: dir, es poden
0: sí.
1: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no? És quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no.
0: Que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
1: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar, que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música, sí. Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah. Bad girl. Yeah.

0: cómo me mira, el deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Ay. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la Batguia el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa... Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol, com a joia, de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or... Ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellosa. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Hòstia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.
4: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
5: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anie Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
4: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Beranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
4: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
5: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia, se contractarà tantos homes com lleguen a l'obra, i doncs camions de murcians, aragonesos i tal, van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
4: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles, el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
5: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
3: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nace.
6: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles. L'oncle Jaume i la seva esposa, Elvira, concretament ells dos.
4: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
7: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes dels ronyons.
8: I llavors a l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
4: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
8: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
4: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
8: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I, bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
4: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
3: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí, també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
8: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la. I és curiós, perquè pujava les escales i es va creuar una nena i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir: on viu el Jaume Veleta? I llavors diu: a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir: ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita: la Mercè, la Rosa i la Pepita.
4: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
4: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
4: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
4: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
6: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy, a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, formar part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
10: a rechercher y son
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
4: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
10: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí, i així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
6: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Beleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, el veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
4: La Nebuda, neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
10: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
10: I dessous, je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
4: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es: ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici? ¿Y si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo: pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda, la Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
2: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar en una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
9: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
9: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
9: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
3: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
9: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
9: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
3: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
9: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reina. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègue eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensburg.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules evitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
1: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Evitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del TERMCAT.
4: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
5: Vaig com les aus.
1: I se'n pot dir d'altres maneres?
4: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. Al País Valencià, a Eivissa, a les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
1: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
4: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
1: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
4: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallau, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
1: I xatxalaca, com s'escriu en català?
4: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Si com el xile ha pesat més la tradició escrita, en aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
1: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
4: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
4: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir, no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra.
1: Tot això, el TermCat ho heu compilat en un únic llibre.
4: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
4: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del TermCat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves, aquestes alçades?
4: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
1: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo. Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
1: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
1: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà, precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
6: Anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
3: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
2: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Pel que fa a mobilitat, la circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons informa Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies en els trams afectats. Pel que fa a les carreteres, la AP2 està tallada en sentit Barcelona entre Barberà de la Conca i Montblanc per l'incendi d'un vehicle, amb desviaments senyalitzats per la sortida 193 de Montblanc. També hi ha les retencions habituals a l'entrada de Barcelona que afecten principalment a la P7, al Vallès, la B10, la B20, la C58, la B23, la 2, la C32 i la C17. I també continua tallada la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia a causa de l'incendi forestal d'aquest diumenge, on els bombers hi treballen per estabilitzar-lo. De fet, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, és un incendi que es va declarar ahir a la tarda a la Vall de l'Infern i que ja ha cremat prop de 115 hectàrees, sobretot forestals entre Querols i Pontons. Durant la nit hi han estat treballant 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs encara oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veuen fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament a 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. A més, Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia del curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I una nana de 9 anys ha mort a Fontcalda, a la Terra Alta, pel despreniment d'una roca mentre es banyava en aquesta zona d'aigües termals de Gandesa. En el mateix accident també ha resultat ferida una jove de 24 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Tallades diverses línies de rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupen diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerra en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera Conference de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit amb mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Mediterrània Mèdia, digui'm.
1: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
0: Sí, sóc jo.
1: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
0: Sí, com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
0: Sí,
1: elles m'ajudaran,
0: sí,
1: són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, sí, és molt fàcil. Poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està?
0: Ja està.
1: Però això és molt gran. I ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé. Són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema. Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic, pam! He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort!
1: Molt content de començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat? De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Haviland Carrier inventés l'aire condicionat en aquell moment, concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa
0: ja,
1: o altra...
0: No, ho estàs fent, Ho estàs fent,
1: Ho estic fent, Ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar. Però
0: això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels. El tema del dia també podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera de programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoneta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat

0: nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu, aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts ara sí a l'Obert per Vacances.
1: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. Escoltem.
3: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir, és per això deia que és de forma preventiva, doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
2: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
2: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
2: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
2: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
4: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
5: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
4: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la

0: ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
1: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
0: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas, es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes amb Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baum, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasòl. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
1: Gràcies, Said Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta baix a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
1: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
2: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreguel, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
3: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic. I amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
2: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Sweat i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
1: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
2: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Parlem d'incendis també, no?
4: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. A hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
5: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apte per una categoria primera.
4: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web de El Galliner a un preu de 15 euros per concert.
1: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
4: Bon dia.
1: I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
6: Que sort amb aquest nou magazín.
1: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
6: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giner, una abraçada.
6: Una abraçada, Núria.
1: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
7: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i, sobretot, què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornava a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si ens presentes el convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és aquesta afectació de persones el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació doncs, suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també d'estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, o com, per exemple, doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i, per tant, aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, activitats de lleure que involquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc al d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs. No? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els podem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tom, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar al any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i allà sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa ni un bomber per cada persona. I, per tant, aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores. I, per tant, aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està, doncs, l'incendi, doncs, en capacitat per poder, doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions. I, per tant, una mica, doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones, doncs, propietaris, doncs, ha de florir per poder, doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important, doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? I aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que haurien de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucant al 112, i l'altre seria, doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin, doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències, doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar, doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs, que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin, doncs, per totes, doncs, minimitzar, doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies i també és un plaer estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant. I el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic freca-freca entre els castells de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gallà, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicien clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gallà i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 9:45. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada. En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi han més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i, clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una a Platja Barri i tenim dos a Platja Muntanyans de Gutca, que és, té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns polsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs, s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota, doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre, però, mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges.
2: Sí.
1: Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si no, si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes i, sobretot, tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres, sempre informem els joves, sisplau, no salteu. Pel tema, simplement, no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
8: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
9: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
8: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
7: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació. La consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: amb un boomerang!
1: Pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de marxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar. Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans de la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Què diuen?
2: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
1: És molt xula.
2: Has vist?
1: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
1: No... Sí, no? Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera, ens ho fem passar així.
1: Què?
2: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
1: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
1: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador, però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
1: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta, pots tenir els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
1: Que ben pensat.
2: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
1: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu,
1: i t'asseguro...
2: Sí, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
1: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, però sí. Bé,
1: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home,
2: igual sí
1: que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
2: Mira,
1: i que es campi.
2: Fantàstic.
1: I que es campi.
2: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
1: Que sí?
2: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
1: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
1: sí?
2: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
1: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura que prefereixis, i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
0: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
6: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
7: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concepte.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

0: Doncs aneu-vos acostumant, perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent. Cada dia és una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu. Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin amb algun casal d'estiu, amb algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de

0: manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
0: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies, però això és una visió molt simplista.
0: Sí, és una miqueta simplista, és normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant, quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de viu lleure?
0: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
0: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
0: Sí, sí, sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va a parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els hi dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi de treballar tot això.
0: Bueno, qualsevol joc, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
0: permet...
1: Sí, aquell del Terra és Lava, sí. I no ens poden tocar els peus a terra.
0: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
0: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de viu lleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
2: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastant cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats, bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
0: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
0: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
0: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
0: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs, coordinar-nos entre els moviments físics i la parla. I en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi, presi.
4: Vice, vice.
3: Secre.
0: Molt bé. Molt bé, Roi.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
0: Molt bé, sí, tal qual.
1: Aisea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al Casal d'Estiu de Viu-Lleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
1: Els jocs d'aigua, que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu, segur que també ho ha hagut de reinventar, no?, les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
0: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara sí està prou bé.
0: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roi, Aisea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: El psicòleg. En què consisteix joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu què t'ha tocat ser psicòleg, Roi?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Aisea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalta.
1: Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu aquí al Casal de Viu-Lleure. Jesús, estan contents.
0: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
0: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
2: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs, bastant bàsica.
0: Sí, això és una voluntat política, eh? De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
2: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
2: no, perdona. Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
0: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat sí. I després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
2: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
0: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien. Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta. No? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves, perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creències. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta. En una societat que cada vegada és més digital... Això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
1: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina. No? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs. No?
1: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres. Sí.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a 15:45 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
5: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
5: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
6: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys. En una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i, fins i tot, de la NASA.
7: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però i jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar... I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
6: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
7: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que val en calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vàrem adquirir un altre després i també es va tornar a espatllar. I des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
6: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
7: Bé, això ho han calculat ells. Jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema. I, de fet, el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua s'està doncs, escalfant. Això, per una part, és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure. Però és una cosa dolenta, perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I El problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartí tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant, doncs, una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges, doncs, tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
6: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
7: Bé, als anys 70 i als anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
6: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
7: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008, o el Glòria de 2010, o algun altre, perdó, el Glòria de 2020, o algun altre que ara no me'n recordo. Però sí que els darrers anys, doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
6: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
5: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau. Us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis, cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
8: Freaky Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar aquest.
1: En los ojos veo dibujado en mi imaginación.
2: Mi imaginación.
0: Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
3: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana, amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent. No? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes ens va fer agafar el gust per l'anime. Com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com, per exemple, Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
3: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau Doraemon en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
3: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el gorrocòptero o el casquet volador?
3: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem a refrescar-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
3: Adeu!
4: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar el programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però, clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona. El Teatre Grec acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que es podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre i jo crec que no arribo, eh? Perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tot són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra, la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
1: que xulo.
0: Sí, sí. Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super, super... Sí, sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Ah, que sí? Que,
0: sí, sí, en plan... Mira...
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa
0: ai.
1: Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui
0: exacte,
1: a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va? Algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas. I és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí,
1: interessant.
0: Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% contra un 37%. Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Això ha estat molt evident. Ha participat gairebé un centenar de persones i, mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu: jo voldria ser aire equip, aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit. I això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé. M'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu, el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una
3: salut.
1: Abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, d'Albert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la Biblioteca d'Altafulla, cap a la Biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
3: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
2: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja està, ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos alts excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
2: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
5: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
6: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
5: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
5: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
2: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
5: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
2: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
5: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
2: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
7: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estadi al Regne Unit.
2: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
9: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
8: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
10: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
8: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
2: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
11: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla, en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
2: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
13: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
12: Hi ha diversos ferits que han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
2: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
14: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
15: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs ens ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
14: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
16: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
17: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
16: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
17: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo. Me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
18: ¿Cree que no pasa siempre?
17: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
16: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
2: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
20: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
19: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
21: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
19: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
23: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
22: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
24: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferència de vacunacions.
22: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
2: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i

0: Únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
1: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
4: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
5: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
4: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
1: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
7: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après més aviat el que és el so d'una sirena.
6: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
8: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
1: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
8: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part del

0: residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
1: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
0: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
1: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
3: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe al espectador.
2: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
1: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
0: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
1: I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
4: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patria Ojeda procedent de l'Eibar.
5: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina. I creo que vamos a hacer una gran temporada.
4: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys, i 1,85 m arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
6: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
4: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Díaz Tella.
7: Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Utón, el continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
8: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
7: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
1: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint en aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero, oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Diumenge Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua murcià cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal, declarat poc abans de la una del migdia, crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen, obviant-ne el contingut.
5: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
5: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: ¿Cree que no pasa siempre?
5: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals es va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero en 10 días... Todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una 30ena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
16: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
23: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
16: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manal Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almena, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i, a la vegada, per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi, tot en funcionament, tot correcte, i ha començat posant un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almena.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals, quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos, porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
5: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaïl i Stefan Utón, el continuent, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
11: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'aigua murcial al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat, és la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
3: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
2: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre, recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
3: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles han s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
2: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 dels municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, el Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Continuem molt pendents dels incendis que a aquesta hora cremen a Catalunya, Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Lladurs, al Solsonès. El nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rossi, que ens porta la darrera hora. Com està la situació? Bona tarda.
3: Bona tarda, Mercè. Doncs mira, els bombers, com dèiem ja en les darreres connexions, calculen que seria més al vespre quan es podria estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Encara no està estabilitzat al 100%, però sí que han pogut atacar ja gairebé el 95% del perímetre del foc, que recordem un incendi que ha cremat més de 142 hectàrees. La darrera notícia és que s'ha estabilitzat l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que això permetrà centrar els esforços en l'incendi d'Aiguamúrcia i recuperar efectius del cos de bombers. Recordem també que l'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades d'algunes urbanitzacions afectades, i és que recordem que 67 persones s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma, al llarg del vespre aquesta estabilització podrien tornar a les seves cases. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi fa una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i la principal hipòtesi és que hauria estat provocat.
2: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs continuem pendents a veure com evoluciona. I continuem al camp. La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a uns criteris que encara s'han de concretar. Ho ha dit el conseller d'Agricultura en una visita avui a Vilafranca. Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava. L'escoltem.
4: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
2: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions. Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços en l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat de la direcció de l'empresa. Hi ha jornada de vaga prevista pel dia 20 de juliol. I detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat. Ho ha fet aquesta detenció la Guàrdia Civil amb la participació de Europol, i la Gendarmeria Francesa. I parlem ja de Barcelona, que acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb la precisió tècnica, l'artista va crear l'obra pensada per transmetre sentiments d'autor i fer-ne l'espectador.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de les 59 d'estiu d'avui, dilluns 13 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els bombers donen per extingit l'incendi de Sant Manat que ha afectat més de 200 hectàrees. Entitats ecologistes demanen declarar la Masia Paisa com a bé cultural d'interès nacional per frenar el macrocementiri de Monistrol de Calders. La dolçor de Sararroi omple els jardins de Can Xifreda.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Benvinguts a l'Eix 59 d'estiu del 13 de juliol de 2026. Comencem l'Eix d'avui explicant-vos que els bombers donen per extingir l'incendi de Sant Manat que ha afectat Caldes de Montbui i que ha cremat més de 200 hectàrees. I és que després de 72 hores de vigilància intensiva sobre el perímetre es tanca oficialment l'operatiu. I és que les tasques de control han estat clau per arribar en aquest punt. Jordi Soler és president de l'Associació de Bombers Voluntaris i detalla en què consisteixen aquestes tasques.
2: Aquestes 72 hores s'han anat fent un repàs de tot el perímetre, detectant fumaroles, detectant punts calents, refrescant zones i retirant arbres que estaven mig caiguts.
0: Tot i que el foc ja s'ha apagat, es manté la recomanació de limitar els desplaçaments als estrictament necessaris per no interferir en la logística de la zona. Els efectius de seguida van advertir que, per la seva topografia i el vent, aquest no ha estat un incendi qualsevol.
2: És un foc que en la seva fase inicial es va desenvolupar de manera molt violenta les primeres hores pel vent de la marinada i per la topografia del terreny. I ha cremat més de 200 hectàrees i ha cremat malament, que diem nosaltres, que cremat malament, què vol dir? Doncs que hi ha moltes zones que estan afectades pel foc, però que no ha cremat tot el combustible, o que ha avançat molt ràpid i ha cremat només el sotabosc i ha deixat les copes, o moltes illes, zones per canvis de vent, per contrafocs, per sistemes d'extinció, per les descàrregues de mitjans aeris, zones, moltes illes verdes, val?, que hi ha combustible per cremar. És positiu que haguem salvat trossos verds, però sí que a l'hora de poder controlar possibles revifades, això també ens ha dificultat totes aquestes tasques.
0: Amb el foc ja extingit, la zona passa ara a mans dels agents rurals. L'avís, però, continua sent de màxima prudència. Caldes continua en risc molt alt d'incendi en plena fase 3 del Pla Alfa. I és que el foc s'ha acabat, però la vigilància a l'estiu no s'atura. Nou moviment de les entitats ecologistes i veïnals de Monistrol de Calders per intentar aturar el projecte del macrocementiri xinès projectat al poble. Quatre col·lectius, entre els quals hi ha la plataforma contrària al macrocementiri xinès i el Fanal, han sol·licitat formalment la declaració de la Masia Paisa com a bé cultural d'interès nacional. Ens ho detallen Jordi Gibert.
3: Els opositors defensen que la finca compta amb elements històrics de sobres per rebre la màxima protecció de la Generalitat de Catalunya, ja que inclou una necròpolis medieval documentada, barraques de pedra seca del Geoparc de la Catalunya Central i una estructura amb atributs de castell. El membre de la plataforma contrària al projecte, Matías Ponsa, explica els motius de la sol·licitud.
4: El mas en conjunt i sobretot la masia de la Paisa té les condicions, segons la llei, per ser considerada bé d'interès nacional, que bàsicament és una torre de defensa i les masies fortificades, com aquesta, tenen la mateixa categoria que de castell. Quan es declara bé d'interès nacional, no és només la masia, sinó és tot el mas el que està protegit. I llavors, això té una protecció que no s'hi pot fer res, que no ho autoritzi la Generalitat. I també s'ha de tenir en compte que a un centenar de metres de la masia hi ha una necròpolis visigòtica. certificada fa 30 anys per la Generalitat, que vull dir, està catalogada aquesta necròpolis.
3: La petició s'ha enviat directament a l'Ajuntament de Monistrol de Calders i també al Departament de Cultura de la Generalitat, que és qui ha d'acabar decidint sobre la catalogació i la protecció d'aquest element patrimonial. Amb un informe de la historiadora Marta Lloret, ells recolzen la seva petició. Les entitats denuncien que el municipi té el seu planejament urbanístic totalment desfasat respecte a la llei actual i per això també demanen que es paralitzi qualsevol modificació per encabir el cementiri, que preveu ocupar més de 50 hectàrees. Ponsa confirma que ja s'han entrat els requeriments a l'administració.
4: Això nosaltres, firmat pels amics de la Païssa i tres entitats ecologistes, que són l'ADENC de Sabadell, el Meandre de Manresa i el Fanal de Mollà, hem presentat un document justificant els arguments que hi ha, ho hem presentat a Cultura, a la Generalitat, i al mateix temps també el mateix document s'ha presentat a l'Ajuntament de Monistrol perquè paguin les gestions que s'hagin de fer. Bàsicament això depèn de Cultura, ja veurem quan sortirà, però amb la llei a la mà sembla que està claríssim que ha de ser monument.
3: Amb aquesta mesura de pressió, els col·lectius recorden que la llei de patrimoni catalana obliga a protegir entorns singulars com aquest i esperen que el govern de la Generalitat obri l'expedient abans que el consistori pugui tramitar cap llicència per la nova instal·lació del cementiri. A la vegada demanen que les administracions aturin qualsevol pas del projecte del macrocementiri xinès abans de resoldre aquesta petició sobre la protecció de la masia de la País.
0: Els jardins de Can Xifreda a Sant Feliu acullen des de la setmana passada la tercera edició del Festival d'Estiu Juliols al Xifreda, una aposta de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines que acosta la música d'autors catalans i en català al municipi. Amb tres edicions, el festival s'ha fet un lloc a Sant Feliu i Rodalies, i és que ja són moltes les persones que tenen apuntada la cita amb els Juliols al Xifreda cada dijous a 8:45 del vespre. Els abonaments i les entrades del primer concert, que era de Maria del Mar Bonet, es van esgotar en molt poques hores, però per la resta d'actuacions encara en queden. Aquest darrer dijous ha estat el torn de la jove Sara Roy, que per bona part del públic ha estat tota una descoberta. Ens ho acosta la Gemma Permanyer.

El nom de Sara Roy era una de les propostes més desconegudes per bona part del públic habitual dels Juliols al Xifreda. La dolçor de la cantautora de Manresa ha omplert els jardins de Can Xifreda amb la seva música aquest dijous al vespre, en el segon dels concerts del cicle. Sara Roy, que ha estat acompanyada de Jaume Pinyol a la guitarra, va formar part de la tercera generació del grup de música infantil Macedònia. La seva carrera en solitari, però, ja compta amb dos discos publicats, Amà i Alter Ego, el primer amb un so més folk i el segon amb un toc més de pop i electrònic. Ara afirma que té ganes de retornar als orígens. A Sant Feliu ha interpretat, sobretot, peces del darrer disc, però també ha sorprès el públic amb una versió força particular de La Perla de Rosalia. També un mashup d'èxits del passat estiu.

0: Això és el que ens explicava Sara Roy tot just després del concert de Can Xifreda.
1: Juliol del Xifreda, no sé si coneixies aquest festival i una mica com has encarat la teva participació.
2: No el coneixia i he de dir que l'he estat seguint els concerts que s'han fet i tot i m'ha semblat un espai idíl·lic, preciós, boniquíssim. Així que molt contenta d'haver pogut gaudir d'aquest entorn, de la gent que ha vingut, que al final crec que s'ha fet una bona pinya. Molt contenta.
1: Tots els artistes que han passat per aquí parlen del públic. No sé quin públic t'has trobat, si hi ha hagut feedback, com l'has percebut?
2: Pues sí que hi ha hagut feedback. Jo crec que ha sigut un públic com, no sé, molt amable, molt canyero també al final, que els he animat a que cantessin una mica. Molt bé, ens hem sentit molt còmodes. Crec que ha sigut un molt bon concert.
1: Explica'ns una mica què és el que has presentat.
2: Doncs he presentat, ara estem presentant una gira acústica, venim d'haver fet l'any passat una gira amb tota la banda, amb ballarins i una mica una bogeria, i teníem ganes de tornar una mica a les arrels, perquè també estem treballant un disc que torna al folk, torna al pop de cantautora de sempre, i teníem ganes de que aquesta gira fos una mica aquest venir el que volem que siguin els nous temes i les noves cançons. O sigui que hem presentat una mica els temes anteriors i tot el que vindrà.
1: Parlaves una mica de temes que havies escrit fa molts anys i que de cop en perspectiva dius, uau, jo vaig escriure això, i de temes també més nous. Concretament parlaves també de les coses senzilles com a inspiració a l'hora d'escriure. Amb què t'inspires? De què parles?
2: Sempre parlo de coses que, de temes que m'ocupen i em preocupen, són coses que em ressonen i que necessito com expressar d'alguna manera. La meva manera de fer-ho és a través de la música. Llavors, tot són coses, històries personals o coses que em toquen de molt a prop. I crec que amb això jo crec que es pot connectar ràpid i fàcil.
1: Cap on vas ara? És a dir, què tens previst aquest estiu?
2: Aquest estiu molts concerts, estem contentíssims, la veritat. Molt i molt contenta, espero que l'any que ve sigui igual o una miqueta més. Pues, quina era la pregunta?
1: Què tens previst fer quan passi l'estiu, diguéssim?
2: Sí, estem fent aquesta gira acústica i ara venen pues, tots els concerts de presentació del disc que seran a finals d'aquest any. Llavors estem enllestint el disc, estic molt i molt contenta de tot el que estem fent. Venim d'un pop electrònic amb aquest últim disc i ara presentarem un nou disc que torna al folk i torna a les arrels, així que amb moltíssimes ganes.
1: Has demanat al públic que t'avisés amb la posta de sol? Ho ha fet? No sé si t'ha inspirat tant aquesta posta de sol com perquè tinguem un racó al teu futur.
2: Jo crec que sí, m'encantaria tornar. La veritat és que ha sigut una vesprada molt agradable. M'ho he passat molt bé, m'he sentit super afortunada de poder compartir com aquest moment tan idíl·lic, així que, i tant, si en un futur voleu que seguim fent, compartint música i estona, per mi, 100%.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: El proper concert dels Juliols al Xifreda, dijous, serà Joan Garriga i Majid Fahem. El fundador de Dosminguet i ànima de la Troba Kung Fu visitarà Sant Feliu després del seu debut amb el Mariachi Galàctic i ho farà acompanyat per l'estrella de la rumba gavatxa, Majid Fahem.
3: Caldes de Montbui recupera la Festa de la Defensa el proper 18 de juliol en el seu 150è aniversari, una celebració popular que va néixer per recordar la resistència del poble davant d'un atac carlí l'any 1873, però que es va veure interrompuda per la Guerra Civil després de dècades d'èxit. Ara l'entitat Vocàlic i Xics s'ha posat al capdavant per retornar al carrer aquesta festa on s'uneixen memòria històrica, música, dansa i participació ciutadana. Ens ho explica Carmen Vera Sategui, coordinadora del projecte.
4: La Festa de la Defensa recorda un episodi molt important de la història de Caldes de Montbui, que és la nit del 29 al 30 de juliol de 1873, en plena Tercera Guerra Carlina, les tropes carlines van intentar ocupar el poble. I el més destacable és que Caldes va aconseguir resistir gràcies a la unió dels seus veïns i dels batallons que defensaven la població. Aquesta és la cosa bonica, no? Que va ser una resistència comunitària. I finalment, amb l'arribada de reforços de pobles veïns, com Sabadell, Terrassa, Rubí o Sant Menat, els carlins es van veure obligats a retirar-se.
3: Aquella gesta va marcar tant la identitat de Caldes que històricament les fàbriques donaven festa als treballadors perquè tothom pogués sortir a celebrar-ho. La tradició es va perdre, però l'origen de la seva recuperació actual té una clau musical, les partitures de Climent Cuspinera i Uller. El director del projecte, Francesc Camps, ha recuperat aquell llegat del segle XIX que inclou els coneguts rigodons i els balls de gitanes autòctom de la vida termal. Però què és exactament el que es viurà dissabte a Caldes?
4: Hi trobarà una festa oberta a tothom, hi haurà música en directe, la recuperació del ball de gitanes, no sé si hi haurà un petit taller de ball de gitanes, la participació d'entitats locals i moltes ganes de tornar a viure una tradició, no?, que forma part de la història de Caldes. Farem una recreació històrica amb un recorregut pel centre de Caldes i amb cor, músics i una mica de teatre, com performance. Uh-huh. I després hi haurà un canvi de nom, hi haurà com un acte institucional, amb un canvi de nom a la plaça del Cargol, i farem una mica d'acte institucional amb un historiador que contarà una mica la història, no? Uh-huh. Per què fem això i per què trobem que és important. Uh-huh. I després anirem a l'Escola del Carme i farem un concert i una mica de festa.
3: La cita arrencarà a 8:15 del vespre a la plaça de la Font del Lleó. A més, des de l'organització animen a tothom qui vulgui participar-hi com a figurant amb l'única condició d'anar vestit amb roba de l'època. I és que més enllà de la música i la teatralització, el projecte busca remoure la identitat local.
4: No, creiem que és important recuperar aquesta festa perquè les festes també expliquen qui som. Recuperar una tradició com aquesta és recuperar una part de la memòria col·lectiva del poble. I a més ens permet posar en valor el patrimoni cultural de Caldes, no? Recuperar músiques del segle XIX, el ball de gitanes i una celebració que durant molts anys va ser una de les més estimades pels calderins.
3: Amb aquesta jornada que tindrà lloc aquest dissabte, Caldes de Montbui reobre un capítol de la seva història i recupera així part del seu llegat. Èxit de participació i solidaritat en una nova edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. Tant a Sant Feliu de Codines com a Caldes de Montbui s'ha registrat una gran afluència de banyistes el passat diumenge 5 de juliol, en una jornada marcada també per les altes temperatures. A la Vila Termal, l'activitat central ha superat amb escreix el repte que s'havia fixat l'organització amb motiu de l'aniversari del club local. Anna Verdaguer en fa balanç.
5: Cada any la resposta de la gent torna a ser espectacular i això només pot ser motiu d'agraïment. Vull donar les gràcies al Club Natació Caldes perquè un any més s'hi ha implicat des del primer dia i perquè aquesta iniciativa no seria possible sense tota la seva feina. Aquest any ens havíem marcat el repte d'arribar als 70 quilòmetres coincidint amb el 70è aniversari del club. La resposta ha estat increïble. Entre tots hem acabat sumant més de 200 quilòmetres nedats. Això demostra que hi ha hagut moltíssima participació i, sobretot, gràcies a totes les persones que han volgut col·laborar. L'objectiu és recaptar diners per a la Fundació Esclerosi Múltiple i crec que en un any més, entre tots, ho hem tornat a fer possible.
3: D'altra banda, a la piscina municipal de Sant Feliu de Codines, l'elevada afluència de públic va obligar a gestionar l'aforament del recinte, que durant el cap de setmana ha funcionat també com a refugi climàtic. Maria Tur, regidora d'Espais Públics, ho explica.
6: Molt contents i contentes perquè hem arribat al màxim, 193 persones durant una bona estona i gent fora fent cua. La veritat és que fa moltíssima calor i esperem que aquests dies també en faci, per tant l'aforament seguirà a tope i molt agraïdes a tota la gent que ha participat i que ha vingut a fer el salt a les 12, que ha sigut molt emocionant.
3: A més de l'accés a la piscina, la recaptació de fons es va canalitzar a través de la parada de material solidari de la Fundació. Sandra Tromàs, regidora de Serveis Socials, detalla la resposta dels veïns davant d'aquest punt de venda.
7: Doncs mira, al dematí hi ha hagut molta afluència. De cop ens han entrat unes 30 persones, que les entrades totes aquestes van cap a Mulla't, d'esclerosi múltiple. I llavors també la venda dels productes de merchandising també està anant molt bé, perquè vam demanar més sabarretes, perquè l'any passat ens vam trobar una mica que se'ns van acabar de seguida i s'estan venent molt bé i estem molt contentes. Mira, hi ha samarretes d'home, dona, de nens, també hi ha unes tovalloles xulíssimes, uns vanos i unes motxilles i necessers.
3: Una mobilització que a les instal·lacions codinenques va ser possible gràcies a l'equip de voluntaris, molts dels quals viuen de prop la realitat d'aquesta malaltia. Escoltem Anna Verdaguer, voluntària de la campanya de Sant Feliu.
8: Bé, jo soc voluntària perquè la meva parella té esclerosi múltiple des que tenia 30 anys, ara en té 60. està bé, però clar, té aquesta malaltia que és degenerativa i llavors una manera de col·laborar amb tot plegat és aquesta, posant-nos aquí, venent productes de l'esclerosi múltiple i ja està, i recollint diners i donacions. De moment va molt bé, hi ha hagut molta gent ve aquí, ens demana, compra i de moment va molt bé. Jo penso que hi ha de tot. Molta gent sap que és una causa solidària i molta gent no sap ben bé qui és l'esclerosi múltiple, però col·laboren, hi ha gent que col·labora encara que no sàpiguen què és.
3: Tots els fons recollits en aquestes jornades celebrades a Caldes i Sant Feliu es destinen íntegrament als programes de recerca i suport als pacients que gestiona la Fundació Esclerosi Múltiple. El mes de juny tanca amb un lleuger augment de l'atur al Vallès Oriental que trenca la tendència de descens dels darrers mesos, mentre que al Moianès les xifres mantenen una línia clara d'estabilització. Un 1,06% és l'augment de persones aturades al Vallès Oriental respecte al maig, que representen 175 persones més a l'atur, deixant el total en 16.717 desocupats. Al Moianès, en canvi, el percentatge és gairebé testimonial, amb només un 0,2% més d'aturats durant el mes de juny, cosa que es tradueix en una sola persona més inscrita a les llistes i un total de 575 aturats. Tot i aquestes dades comarcals, cal contextualitzar que al conjunt de Catalunya l'atur ha tornat a disminuir lleugerament i el registre la xifra més baixa en un mes de juny des del 2008, amb 307.169 persones en situació d'atur. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, amb Moià, registra una petita disminució del 0,66% a la seva xifra d'aturats respecte al mes anterior. L'altra cara de la moneda és la comparació interanual, amb un augment del 2,36% de les persones a l'atur respecte a l'any passat, de manera que la seva taxa provisional se situa en el 8,69%. A Castellterçol les xifres són positives respecte al mes de maig. El descens de l'atur és del 2,13% i en la comparació interanual aquesta xifra en valors absoluts disminueix un 1,08%, deixant una taxa d'atur del 6,88%. Per tancar amb el bloc del Moianès, anem cap a Santa Maria d'Oló, on l'atur registra un repunt del 16,67% tant en la variació mensual com en l'absoluta interanual. Això sí, la seva taxa d'aturats continua sent del 4,03%. Al Vallès Oriental comença amb l'augment de 9 persones aturades a Bigues i Riells del Fai durant aquest passat mes de juny, que representa un increment del 2,38% mensual. La xifra interanual tampoc millora, amb un augment de 15 persones. Tot i això, la seva mitjana es manté en una taxa provisional del 7,03%. A Caldes de Montbui, l'atur disminueix amb 8 persones menys durant el mes de juny, fet que suposa una caiguda del 1,36%. La xifra interanual es col·loca amb 32 persones menys desocupades, fet que representa una disminució del 5,24% i deixa la taxa d'atur en un 6,12%. Tanquem amb Sant Feliu de Codines, on el juny ha suposat un augment de 12 persones a les llistes d'aturats i implica un increment del 4,88% en comparació amb el mes anterior. Una dada que es capgira notablement respecte a l'any passat, amb 17 persones menys sense feina i un descens de l'atur del 6,18%. La taxa d'atur provisional a Sant Feliu és de 7,15%. Ara parlem d'esports perquè l'equip FR Moto de Bigues i Riells del Fai s'ha proclamat campió de les 24 hores de motociclisme de Catalunya en una edició disputada al circuit de Montmeló, Jordi Givert.
9: Els pilots David Sánchez, Diego Pérez, Marco Tapia i Daniel González han aixecat el títol d'aquesta prova de resistència després d'un frec a frec entre l'equip de Bigues i Riells del Fai amb el Kawasaki català en unes 24 hores que han estat històriques, que no s'ha resolt, a més, fins a l'últim tram de la cursa, les últimes dues hores, i ha estat gràcies a una avaria elèctrica de l'equip de Molins de Rei. La victòria de la formació de la Vall d'Altenes arriba més trencant tots els registres de la prova. FR Moto ha completat un total de 780 voltes al traçat, pulveritzant l'anterior rècord absolut de 762 voltes que s'havia establert l'any 2024. Aquesta xifra s'ha aconseguit gràcies a un ritme endimoniat i a una cursa neta on per primer cop no hi ha hagut d'intervenir el cotxe de seguretat en cap moment. El podi general el va tancar el Box 69 Racing de Sabadell a 48 voltes de l'equip de Bigues i Riells del Fai.
3: I continuem amb tu, Jordi, perquè comencen les obres per renovar completament la gespa del camp de futbol municipal de Moià.
9: El camp de futbol municipal de Moià ha començat aquest mes de juliol una reforma de les seves instal·lacions amb l'inici de les obres que han de permetre substituir completament la gespa artificial. Les primeres actuacions s'han centrat en la retirada del paviment actual i el seu rebler per preparar el terreny de joc per la col·locació de la nova superfície, que oferirà un millor rendiment i una major seguretat per als esportistes. A més, el projecte també preveu una revisió i millora a fons de tot el sistema de rec. L'actuació disposa d'un pressupost total de gairebé 370.000 euros per assumir aquesta inversió. L'Ajuntament de Moià compta amb una subvenció de 160.000 euros atorgada pel Consell Català de l'Esport a través de la seva línia per a modernització d'equipaments públics, mentre que la quantitat restant serà coberta per les arques municipals. Si es compleix el calendari previst de les properes setmanes, el terreny de joc estarà totalment enllestit a mitjans d'agost per l'inici dels entrenaments de pretemporada del Moià.
10: El temps.
3: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquesta setmana. I com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
11: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tots els oients. Què tal, com esteu? Comencem setmana, ja som dilluns, ja ens trobem a plena canícula estival. Tot i això ja fa molts dies que estem en aquesta situació de molta calor. Podríem dir també que estem en una nova onada de calor, però sembla que amb els últims mapes, per sort, potser no serà tan important com es preveia. Per sort, perquè és que déu-n'hi-do les que estem tenint ja d'abans de calor aquest estiu i la calorada que està fent aquest estiu. Tenim una situació d'anticicló, però l'onada de calor aquesta és diferent que les dues últimes, i m'explico. Les dues últimes eren provocades per un gran anticicló centreeuropeu que feia que l'aire estigués estancat, i clar, l'aire estancat cada vegada és més calent, a l'estiu cada vegada és més calent, i cada vegada les temperatures van pujant més i més. A part, hi havia una petita entrada d'aire africans, d'aires del sud d'Espanya, del sud de la península, i ens aportava aquestes temperatures tan altes. Aquesta onada de calor que estem tenint ara és diferent. Aquest pic de calor que tindrem aquesta setmana és diferent. Per què? Perquè és provocat per una pertorbació, sí, una pertorbació que hi ha a l'oest de la península Ibèrica i ens envia vents del sud. Vents del sud que posseixen del Sàhara, porten molta pols en suspensió i també porten una clara pujada de les temperatures. Demà ja pujaran les temperatures, ja s'acostaran als 34-35 graus les màximes, farà calor, calor d'estiu, molta calor, nits de bastant mal dormir, es dorm bastant malament aquests últims dies, i cap novetat pel que fa al cel. Alguns núvols prims, mala visibilitat, molta pols en suspensió. Dimecres arriba el pic de calor. Les temperatures pujaran, màximes 36, 37, 38 graus a les nostres comarques, temperatures altes, molt altes, més del que toca. Hi haurà més núvols per això dimecres. Tindrem més nuvolositat, cap mena de precipitació. I dijous i divendres comença a baixar una mica les temperatures, molt poc. Continuarà ben assolellat, continuarà la calor de canícula, de ple estiu, però potser no al nivell que tindrem aquest dimecres, que serà el dia més calorós de molt d'aquesta setmana. I continua això, continua el temps clar, el temps serè, el sol i cap precipitació. Moltes gràcies, bona setmana, adeu!
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aèris també, han treballat per l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies, en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
2: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui, que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.

0: Bon vespre, són 8:15. Avui teníem ganes de fer un informatiu especial Tour de França amb totes les reaccions de l'històric pas de la Ronda Francesa pels nostres municipis, però engeguem ara mateix un informatiu especial amb l'última hora de l'incendi que des d'aquest migdia ha començat aquest migdia amb una zona agrícola de Sentmenat, ha avançat cap a Caldes i afecta bona part de la zona boscosa propera a Sant Feliu. Per ara, de manera descontrolada. Afecta Terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. Desenes d'efectius de bombers hi estan treballant i ara de seguida farem un repàs de com està tota aquesta situació. Deixarem el tema del Tour per propers informatius. Avui hem viscut la cara i la creu, hem passat de l'eufòria a aquesta preocupació i tot plegat us ho explicarem en un programa que arrenquem ara mateix en directe des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on m'acompanya en Jordi Givert. Bona tarda, bon vespre, Jordi Givert.
1: Hola, bona tarda.
0: Segon cop que baixes a Sant Feliu avui mateix.
1: Sí, perquè havia marxat després de la volta del Tour de França i tornem a ser aquí perquè ara amb més notícies més preocupants.
0: Saludem també el tècnic de so, Pau Ibars.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, ens seguirem a aquesta darrera hora des d'aquí, si sou en algun dels punts afectats i ens voleu enviar la vostra informació, la vostra vivència, la vostra experiència, sapigueu que ho podeu fer per les vies habituals, el 93-866-3239, que és aquest telèfon d'Ona Codinenca. També ens podeu contactar a través de les xarxes socials i a través del web www.onacodinenca.cat. També tenim sobre el terreny la Caral Campàs, que és a Caldes de Montbui, i el Tom Falqués, que és a Sentmenat, a les xarxes i al web, i tenim en Robert Garrigós. I tots nosaltres serem els que us explicarem doncs, per on passa aquest foc doncs, que vivim amb preocupació i amb aquesta calma tensa que dèiem des de Sant Feliu de Codines. Quants efectius hi tenim sobre
1: doncs,
0: terreny, Jordi?
1: Doncs mira, de moment ara hi ha uns 120 efectius treballant a la zona, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèrics entre helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els agents rurals calculen que a 6:45 de la tarda ja s'han cremat 35 hectàrees. A les 4 de la tarda aquesta dada era de només 10, Gemma.
0: Remuntem-nos a l'inici d'aquest foc, com dèiem, ja estan treballant desenes d'efectius dels bombers. Ha generat una columna de fum molt visible des de molts punts de Sant Feliu, Caldes i municipis de les Rodalies. Ens comentaven també fa una estona que fins i tot plovia cendra a Castellterçol. El foc ha començat poc després de les 2 del migdia. El 112 ha rebut la primera trucada a les 2:21 del migdia, ha començat en un camp i ha cremat amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'Encisa, a Sentmenat, on la massa ja era forestal. A hores d'ara, com dèiem, hi segueixen treballant, es prioritzava aquest flanc esquerre i hi ha diversos focus secundaris. En un primer moment, també, les informacions de bombers apuntaven que després de cremar un camp de conreu, agafat el vessant sud d'aquest turó, on ha anat cremant, pujant per aquesta vegetació forestal, els bombers, com dèiem fa un moment, prioritzaven aquest flanc esquerre de l'incendi, i les mateixes fonts indicaven que el foc havia arribat a carenar un primer turó de la zona d'aquest flanc, i treballen també els GRAF, que és una unitat de bombers especialitzada en focs forestals, i a les 4 de la tarda, tu deies ja aquestes dades, les autoritats què demanen? Sobretot?
1: Les autoritats el que demanen ara és que ningú s'acosti a la zona per deixar treballar els cossos de seguretat, una crida que també han repetit els diferents ajuntaments de l'Eix 59, que la gent estalviï el màxim possible tots els desplaçaments perquè els serveis d'emergència puguin actuar amb comoditat.
0: A la darrera compareixença, els bombers no amagaven la seva preocupació per com pugui avançar aquest foc i pel fet també que pugui afectar algunes cases del barri del Farell. Si us sembla, escoltem de seguida a David Borrell, que és el màxim responsable dels bombers de la Generalitat, i també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que compareixien fa molt poca estona des de Bellaterra, on ja ha situat el centre de comandament d'aquest incendi.
3: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Tot són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detalls. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que estem és en protegir la població, i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
2: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves, o és el que...
3: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
2: Vale, no us plantegeu que desallotja, o sigui, ara mateix.
3: No, i a més a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser, sobretot, amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava amb la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per diguéssim, exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs travessar l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir doncs que els protegim amb unitats de bombers.
4: Ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellar del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda.
0: Doncs aquestes eren declaracions de la consellera Núria Parlon, i prèviament hem sentit a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, des del complex central dels bombers a Bellaterra, sobre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, perquè tal com apuntaven ells, aquest de Sentmenat els preocupa especialment, però no és l'únic incendi que ara mateix hi ha a Catalunya. Agents Rurals fa un moment acaba d'informar que les hectàrees afectades ja són 60, i tal com deia la consellera, aquest incendi de Sentmenat té un potencial que supera les 2.000 hectàrees, com sentíem ara mateix.
1: El foc es troba ara a uns 7 quilòmetres de Gallifa, a 6:45 de la tarda. Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, expressava així als micròfons d'Ona Codinenca la situació. Estem amb l'alcalde de Gallifa, el Mateu Comalrena, de Sobregrau. Veiem que el foc en aquests moments està acostant-se al poble. Mateu, com ho esteu veient des de Gallifa?
5: Bueno, a veure, en principi és una situació, diguem, relativament continguda. No, està, el foc encara està en el vessant sud de la muntanya del Farell. En tots aquells serrats i turons dels que més coneixen Caldes, la Torre Roja, el Pascol, la Pedrera del Farell i tal, i de moment encara no ha travessat la muntanya del Farell. Té una superfície relativament petita i hi ha una certa contenció, a veure si aconseguim que no passi la carena. Bàsicament perquè en el vessant nord de la carena, que és tota la vall de Sant Sebastià i una part de la zona de les Alies, i tot aquest àmbit és una zona bastant inaccessible i que llavors ja complicaria les tasques d'extinció. El vent sembla que l'està empenyent direcció cap al càmping del Pascol, és a dir, va lliscant per la cara sud de la muntanya del Farell. Hi ha moments de més i menys intensitat, però dintre de tot hi ha una calma tensa. De la delegació del govern doncs s'han anat posant en contacte i bàsicament no s'han dictat ordres d'evacuació encara i els consells habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, retirar el que és el mobiliari dels jardins de la part més propera de les cases i no gaire res més. I estar a l'aguait del que puguin dir els mitjans de comunicació com vosaltres i les xarxes socials més o menys oficials, evitar que creixin pànics i bulos. Gallifa, en aquests moments, el foc deu estar encara a 7 o 8 quilòmetres, per tant, bueno, calma continguda.
0: Mateu, alcalde, us heu preparat d'alguna manera, Gallifa? És a dir, què és el que esteu fent com a poble ara mateix?
5: Bé, la primera part que s'ha fet és avisar tots els que viuen en masies que estiguin a punt per si s'hagués d'evacuar. De moment no s'ha dictat cap ordre d'evacuació. Com a molt s'han dictat algunes en el Farell i a Sant Sebastià de Montmajor de confinament, però no se n'han dictat d'evacuació, però que estiguin a punt. I la població del que és el nucli de Gallifa se l'ha posat en avís de la situació. En algun cas de gent més gran o més delicada, doncs sí que han preferit tornar cap a les seves poblacions habituals, però de moment hi ha una calma continguda.
1: Clar, perquè ara mateix quanta gent hi ha a Gallifa? És un d'aquests pobles que en juliol, estiu, augmenta la població i hi ha molta gent aquests dies per Gallifa?
5: No hem arribat al pic de l'estiueig. Vull dir, en aquests moments jo suposo que devem ser uns 150, una cosa així, una xifra relativament reduïda. I jo crec que no hi ha més gent que això. S'ha anat avisant sobretot a la gent més vulnerable i, bueno, i en principi calma.
0: Doncs moltes gràcies, alcalde. Seguim en contacte per acostar si hi ha alguna última hora. També té via lliure per trucar-nos si hi ha algun canvi que ens vulgui traslladar.
5: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Era Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, una persona que coneix també el territori pam a pam, i el que ens deia era això, que el foc afecta el vessant sud de la muntanya del Farell, la zona de la Torre Roja, la Pedrera, i que de moment encara no ha travessat la muntanya. Segons ell deia, afecta una superfície relativament petita i expressava aquesta calma continguda. Diu que ho viuen amb expectació perquè no passi la carena, perquè si creua que passava en Sebastià de Montmajor i les Alies, la zona sí que és més inaccessible. Pel que deia, sembla que el vent l'empeny cap al càmping per la cara sud i que des de Gallifa doncs, hi ha moments que el veuen amb més i amb menys intensitat. També deia que a Gallifa no s'han fet desallotjaments, però sí que s'han fet confinaments. Cap on anem ara, Jordi?
1: Doncs anirem cap a Sant Manat per parlar amb el Ton, que el tenim allà esperant, veient com avancen les flames i quina és la situació al municipi vallesà. Ton, et tenim amb nosaltres?
6: Aquí estem al peu del castell de Sant Manat, veient com està evolucionant l'incendi que ha començat fa una estona, aquí, fa unes hores, aquí a Sant Manat. El que us puc dir des d'aquí és que la sensació és que el tros que ha afectat el bosc de Can Fruitós, que seria el bosc on ha començat l'incendi, ha cremat molt ràpid. Hi ha una llengua no gaire ampla de zona cremada, el que sí que sembla que un cop ha travessat la carena del bosc de Can Fruitós ha començat a agafar més força, i ara venint cap aquí veiem que l'afectació ja estava sobre la zona del Farell i amb alguna represa que ens sorprenia, perquè una represa que era llarga a distància, ben bé, no m'atreviria a dir a distància, però de carena a carena, pràcticament a dalt de tota de la muntanya del Farell, es veia una columna de fum deslligada de la resta de tot plegat. Però aquí al peu del castell, de moment, calma xitxa, diguéssim, des d'aquí a la nostra posició, evidentment ja no es veuen flames perquè estan a l'altre costat de la carena. La sensació, i sentia com ho comentava l'alcalde de Gallifa, que el foc sembla que vagi i vingui una mica, la sensació aquesta ara sembla que va menys, ara sembla que va més, i venint aquí, jo crec que des de deu fer un quart d'hora i minuts que som aquí, i l'hem tingut tres o quatre sensacions diferents ja, no?, de com estava evolucionant. Des d'aquí el que veiem són un parell de camions de bombers que estan als prats, just on ha començat l'incendi, uns quants curiosos aquí en el punt del castell de Sant Manat, que és on hi ha els Mossos d'Esquadra tallant el pas cap a la zona de l'incendi.
1: Clar, Ton, es parlava, no?, de que l'origen podria ser una maquinària agrícola que estava treballant en aquell moment. No sé si t'han explicat alguna cosa des d'aquí Sant Manat.
6: No, els Mossos no volen dir res. La patrulla que està aquí, els he preguntat, no m'han volgut dir res, i els veïns aquí corren versions de tota mena. Jo el que et puc dir és que sí que sembla evident que ha començat a l'alçada dels camps, perquè es veuen els camps sucarrimats, i a partir d'aquí jo crec que a mica en mica ho anirem sabent. Personalment, vull dir, tinc la meva família que viu molt a prop de l'inici de l'incendi, i de seguida el primer que m'han dit és que de seguida el que han vist era fum i foc, en lloc de ja veure com havia començat. Però bueno, la situació aquí és tranquil·la, i el que sí que hi ha és un pas constant de mitjans de bombers. Ràpidament hem comptat un parell d'aves i han almenys dos o tres helicòpters també que estan fent feina per acabar de parar situació... aquest tros d'aquí, perquè la cua no se'ls escapi de les mans.
1: La situació, Ton, és el que comentava l'alcalde de Gallifa, de calma continguda, situació, tensió continguda de moment aquí també.
6: Sí, jo he passat un moment per l'Ajuntament. L'Ajuntament no s'hi veia massa vida. Hi havia a la plaça de Sant Manat, hi havia uns quanta gent fent el vermut tranquil·lament. Vull dir que no semblava massa preocupats. No hi havia allò, la situació que ens podria imaginar quan l'incendi t'afecta el poble o et pot afectar el poble, d'acumulació de voluntaris, per exemple, allò que passa moltes vegades, no?, a Sant Feliu. Ho hem vist altres vegades. Si més no, sense anar més lluny, avui tots pensem en l'incendi del 2003 de Sant Llorenç i tot plegat, perquè va tenir una tipologia semblant. També sentia l'alcalde que deia que parlava que si el foc arribava a Caranà, cap a Sant Sebastià i tot plegat, la cosa que es podria complicar molt, i la veritat és que crec que tothom s'ha bolcat amb això perquè això no passés, no? I la situació aquesta de simultaneïtat ha fet que la gent es posés més nerviosa. De fet, aquí la calma és total. Vull dir, sí que el bosc fumeja, però ja et dic, no m'atreviria a dir... Bueno, sí, m'atreveixo, va, som-hi. Una llengua que deu fer, no sé, potser uns 200 o 300 metres, de com a molt, 200 metres, potser d'ample, que ha pujat cap al foc. Des del punt d'inici es veu molt clar el con d'obertura de l'incendi, i res, poca cosa més, perquè el foc ja està, ha superat la carena. Mira, ara mateix està fent una revifada aquí a mà esquerra, es veu com una altra columna. Ha cremat malament, jo crec que això anirà fent fumaredes d'aquestes sovint, però vaja, aquí almenys en el tros que afecta Sant Manat la cosa està controlada. Controlada a nivell...
1: De proximitat a la població
6: i tot plegat. Exacte, Exacte, exacte, exacte, perquè de seguida el foc ha tirat amunt, vull dir, no hi ha hagut, no hi ha hagut massa, aquí en aquest tros no hi ha hagut massa perill per cases, per zones habitades, sinó que el foc ha tirat de seguida muntanya de
1: Campotes. Això és el que els bombers diuen un foc topogràfic, que és que va seguint el relleu de la carena cap amunt, si no hi ha condicions climatològiques de vent que el faci anar cap a una altra banda, no? Va seguint el curs cap amunt de la carena.
0: Com el, com el que vam viure a Sant Quirze fa pocs dies.
1: Per això ho he sapigut.
6: Just estava pensant el mateix.
1: Estava veient
6: les fotografies, estava recordant les vostres fotografies de l'incendi de Sant Quirze i té la mateixa perspectiva. Allà pujava encara més com pel dors de la muntanya per la carena, i aquí ha agafat i ha tirat amunt. I no ha buscat la carena per pujar. Ha pujat com pla i ha arribat a dalt i suposo que quan ha agafat força baixant per l'altre costat amb els vents de cuixó, doncs ha agafat més intensitat.
1: Clar, la carena també és molt més gran que la que es va iniciar el foc a Sant Quirze, no? I també ja ho parlàvem ara de les hectàrees cremades, perquè seguint aquesta pendent ja són 60 hectàrees allà a Sant Quirze, del lloc on s'origina fins al capdamunt, que és on el van parar, eren 16 hectàrees.
0: Exacte. Doncs,
6: també diré que quan hem sentit les valoracions dels agents rurals parlant de 60 hectàrees, m'ha semblat sorprenent, perquè de la manera que pipava, parlant amb plata i parlant amb casolà, semblava que portava molta mala llet. I no sé si és que el fet d'haver de fer carena avall ha costat una mica més, perquè de seguida ha arrencat i des d'aquí que podem veure tota la pluma de fum que marxa cap a sobre Sant Feliu i se'n va cap al Montseny així i comença a girar, suposo, per l'efecte del vent, es veu que ha cremat estona i que ha cremat fort. Però vaja, millor que siguin poques hectàrees i que no hagi sigut res.
0: Deixa'm tallar-te amb una última hora, perquè acaben de... També hi ha bones notícies. Els bombers acaben de comunicar ara mateix, quan són 3/4 de... Bueno, falten 10 minuts per les 8 del vespre, que l'incendi d'Artesa de Segre està estabilitzat. Un dels fets que preocupa especialment avui és aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, el del Carme a l'Anoia i el de Sentmenat Vallès Occidental, que és el que limita a nosaltres, són ara mateix els que preocupen més. N'hi ha d'altres actius, però tenim aquesta bona notícia que aquest d'Artesa de Segre ja està estabilitzat.
1: Recordar també que al portal web d'Ona Codinenca hi ha el minut a minut que anem actualitzant l'evolució d'aquest incendi de Sentmenat, i també hi ha les imatges de la càmera del balcó del Vallès, en dieu, d'això,
0: sí,
1: Gemma,
0: sí.
1: I que es veuen, no, la fumera que està deixant des de Sant Feliu de Codines aquest incendi.
0: Ton, et sembla bé si tornem amb tu d'aquí una estoneta?
6: Sí, com vulgueu, a disposició.
0: Doncs de seguida tornem. Dir també que l'Ajuntament de Caldes ens acaba de fer arribar una última informació de servei en la qual aconsellen evitar autoevacuacions i atendre sobretot la crida de confinament al veïnat del Farell. L'Ajuntament ha habilitat el pavelló municipal de les Cremades com a centre d'acollida de persones allotjades al càmping i també per qui no pugui accedir a casa seva, pels veïns del Farell que eren fora de casa.

0: 3 quarts de 7 de la tarda.
1: Des de Sant Feliu de Codines estem fent el seguiment de l'incendi originat a Sentmenat i que afecta sobretot la zona del Farell. Hem constituït el SECOPAL en alerta de moment per estar pendents doncs, de fer aquest seguiment i activat amb policia local, ADF i voluntaris forestals. De moment un dispositiu preventiu. Ara mateix la situació de l'incendi és que continua actiu. Hi han treballant 56 mitjans terrestres de bombers més 12 mitjans aeris i, com deia, doncs està encara actiu, afectant sobretot i amb l'escalada pujant cap al turó de Farell. S'han confinat diverses urbanitzacions i nuclis de població, de moment lluny de Sant Feliu, sí, de moment un missatge de tranquil·litat que en cas que acabi afectant a Sant Feliu, això passarà d'aquí força hores, està lluny encara, per tant, de moment no hi ha ni restriccions ni cap tipus d'instrucció per Sant Feliu. El que sí que demanem, sobretot, és evitar la mobilitat fins a la zona d'incendi, evitar, doncs, per exemple, el camí de les Alies, que hi ha voluntaris forestals doncs, també ens estan donant suport per fer aquesta tasca informativa cap a la població i evitar doncs, desplaçar-se cap a les zones de l'incendi. Amb ADF del Pinyó també estan donant suport a l'ADF de la zona. Ara mateix doncs, a la Font dels Enamorats donant suport logístic a tot el dispositiu i nosaltres des de l'Ajuntament també estem fent una tasca preventiva de contactar amb totes les cases i masies aïllades de la zona, sobretot de Solanes i del Camí de les Àlies, doncs, per verificar i tenir-los localitzats, perquè en cas doncs, que haguem doncs, de donar qualsevol instrucció, doncs, ja està en contacte permanent. Finalment, demanar a la població doncs, que segueixi els canals oficials, que des dels canals oficials s'informarà en tot moment de tot i si hi ha algun tipus doncs, de confinament o d'indicació doncs, per la població, doncs ho faríem per fer per aquí. Agrair un cop més doncs, la tasca dels serveis d'extinció, la tasca també dels voluntaris, que ja estan activats per si en qualsevol moment calgués fer algun tipus d'actuació o algun tipus de suport logístic, com ja estan fent, doncs poder-ho fer amb el màxim de persones possibles.
0: En aquests moments no hi ha cap mesura de restricció que afecti Sant Feliu, com recordava l'alcalde Pol Cabotí. L'Ajuntament està en contacte permanent amb els cossos de seguretat i els serveis d'emergència, tant amb bombers com Mossos d'Esquadra, també amb ADFs i voluntaris forestals, per fer un seguiment de l'evolució de l'incendi. Es demana, això sí, a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi per no dificultar les tasques dels serveis d'emergència. L'Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat a través dels canals municipals i una codinenca que està fent aquest seguiment especial de l'evolució de l'incendi, Gemma.
2: Doncs sí, insistim molt en aquests consells que tots els canals de tots els ajuntaments no paren de repetir, que és sobretot no acostar-se a la zona de l'incendi.
0: No, només això, ja que no surtin, o sigui, que si no és estrictament necessari que no es desplaci la gent pels carrers per facilitar desplaçaments dels serveis d'emergència amunt i avall.
2: Sí, estem pendents també d'anar de seguida a Caldes de Montbui, a la zona del càmping El Pasqualet, que és en aquest cas sí que el càmping s'ha desallotjat, ho explicaven ells mateixos a les xarxes socials, s'han desallotjat, com qui diu, gairebé per pròpia voluntat, perquè després de parlar amb Mossos d'Esquadra i amb policia local han cregut que era el més convenient. Així ho expressaven ells mateixos a les xarxes socials, deien, per indicació dels Mossos d'Esquadra i la policia local i a causa de l'incendi actiu a Sant Manat, s'ha procedit a l'evacuació preventiva del càmping. Totes les persones allotjades han de seguir les indicacions dels mapes del pla d'evacuació disponibles a les instal·lacions i fer cas en tot moment de les instruccions dels treballadors i dels responsables de seguretat. Un cop evacuades, les persones allotjades hauran de romandre fora del càmping fins a nou avís i se'ls recomanava dirigir-se al nucli urbà o a zones segures allunyades de l'àrea afectada. Ara sabem que s'ha habilitat aquesta zona esportiva de les cremades per acollir doncs, totes aquestes persones que eren al càmping del Pasqualet de Duem. I ara aquí m'estic tirant de la moto, però segurament els dos fets més noticiables del dia s'han ajuntat en aquest càmping, perquè és probable que persones de l'estranger que han vingut expressament per viure el pas del Tour de França per la nostra zona estiguessin també allotjades en aquest càmping.
0: Podria ser el que podem fer. La Caral Campàs ha pogut parlar amb el gerent del càmping, el Sergi Quiñones. Recuperem-ho des de fa una estona.
3: Bé.

0: migdia ha començat el foc i tot i no tenir cap avís de policia, bombers o Mossos en aquell moment, perquè era desemmenat i estava una mica més lluny o no era tan perillós, nosaltres hem decidit donar inici al pla d'emergència i evacuació, en aquest cas. I bueno, ens ha agafat al migdia, on teníem el restaurant funcionant, amb clients dinant, a la piscina també oberta, clients de pas, que són estrangers de fora, o també fins i tot els clients de temporada, que estan fent la temporada d'estiu. Nosaltres, seguint el pla d'evacuació, el que hem fet ha sigut primer obrir totes les vies tant d'entrada com de sortida del càmping, posar una persona responsable a cada lloc, i anar avisant parcel·la per parcel·la, bungalows, mobile homes, que tant persones com animals tenien que anar sortint ordenadament, amb calma. Aquests 20-25...
1: De quantes persones estaríem parlant, més o menys?
0: Estaríem parlant d'unes 300-350 persones, val? On han anat sortint, per sort, ordenadament, perquè ens hem anticipat aquests 20 minutets que hem guanyat de marge per treballar tranquils i jo crec que ha sigut una bona decisió. I res, estem ara mateix a les quatre persones restants. Des de l'oficina estem treballant enviant als clients de temporada una mica tota l'evolució del foc, i tenim unes persones que són clients de pas que estan aquí al centre de Caldes esperant veure si poden venir a fer nit aquí o si s'ha habilitat aquest espai per part de l'Ajuntament i la policia local per tal de poder passar nit al poble en un pavelló. I és això, de moment estem a l'espera.
2: Doncs això és el que explicava Sergi Quiñones, gerent del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, que és aquest càmping que es troba al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei. Quines zones estan confinades? Doncs Protecció Civil ha enviat aquest SLR per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. En el cas de Caldes són el Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, però també hi ha altres punts tant de Castellà del Vallès com de Sentmenat. Són Can Guri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i també Can Vinyals, Jordi.
3: Per altra banda, s'ha desallotjat el Club Natació Caldes a la zona esportiva de les Cremades, en aquest cas per facilitar els treballs dels bombers, sobretot dels mitjans aeris, i ara també s'ha habilitat, com explicàvem, el pavelló de les Cremades per allotjar aquests, anava a dir residents, però no, aquests visitants que estaven al càmping del Pasqualet, i també les persones que no poden tornar a casa a les urbanitzacions de Caldes, a la urbanització del Farell, que no puguin tornar fins a la seva casa, es puguin estar en aquest pavelló municipal.
2: De fet, del nucli de Caldes al barri del Farell hi ha uns 7 quilòmetres aproximadament, per la gent que es pregunti. És molt a la vora de Caldes, al Farell? Doncs relativament a la vora. I Sant Sebastià de Montmajor crec que ja en són 10 o 11 de quilòmetres. És bastant allunyat
3: del
2: nucli. Sí, pels
3: que som del Moianès, que potser ens estan escoltant, no? que aquestes distàncies no les tenim tan calculades.
2: Clar, en canvi, Sant Sebastià de Montmajor, de Gallifa, és bastant proper. Hi ha tot aquest corredor que és Sant Sebastià, Gallifa, Sant Llorenç, Gallifa, Granera, també, no? És el que ens recordava abans,
3: sí,
2: el Ton, amb la conversa anterior.
3: D'un cop a Gallifa, no? Granera no queda tan lluny en línia recta.
2: Exacte.
4: I comentar que aquesta alerta també, ho hem dit també per xarxes, s'ha rebut a Sant Feliu de Codines, al municipi, però al final és difícil filtrar tant amb les antenes, però que ja ho hem dit a les nostres xarxes que no afecta en cap cas al municipi de Sant Feliu.
2: Ben recordat, Pau, perquè sí, hi ha hagut un moment d'ai al cor quan ha sonat l'alerta a Sant Feliu, però sí, Sant Feliu, de moment no hi ha aquest ordre de confinament. Dèiem que estem a punt de tenir a la Caral.
5: Aeri,
2: endavant.
5: 70 vehicles dins dels 200 bombers treballant a terreny, això sumat, a més, estem allà sota els dispositius d'ADF, de Protecció Civil, de Mossos i de policia local, per intentar, sobretot, doncs, limitar l'avent davant d'aquest foc, que ara és actiu, però que està intentant plantejar a continuar a l'urbanització del Farell, que és la ciutat de la muntanya.
2: És Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, atenent els mitjans de comunicació a la sortida del càmping El Pasqualet.
5: És a dir, que el cos s'ha originat per la setmana passada, ha anat avançant bastant ràpid per la inclinació, que d'emergències possible per evitar que el foc a mi
2: el sentim amb força dificultats. Mirem de recuperar aquestes paraules, Isidre Pineda, aviat.
6: D'emergències faran el possible per intentar evitar que el foc arribi a la zona poblada del barri del Farell.
7: En aquest sentit, fa uns instants et veiem parlant amb els veïns. Expliqui'ns una mica com ho estan vivint ells.
6: Doncs amb molta preocupació, molta gent que hi ha aquí, són veïns de dalt del barri del Farell i haig de recordar que doncs, s'ha enviat una alerta des de Protecció Civil per confinar justament els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Molt important que es quedin justament a casa, que no facin cap autoevacuació i que segueixin les indicacions de Protecció Civil i de Bombers en tot moment i sobretot els canals oficials. Ara hem parlat amb ells, evidentment, doncs estan molt preocupats perquè molts tenen, poden tenir fins i tot familiars i doncs comparteixo aquesta preocupació. El que passa que també els he intentat explicar que el que he vist al centre de control és que hi ha molts efectius d'emergències treballant ara mateix per minimitzar l'avenç del foc.
7: L'ordre, per tant, és de confinament. A quants veïns o a quants habitatges estaria afectant, més o menys? De quan estaria afectant?
6: A tot el barri del Farell, també a Sant Sebastià de Montmajor. Al Farell hi viuen unes 300 persones, aproximadament, una miqueta més de 300 persones. Comptant també Sant Sebastià de Montmajor són les que ara mateix es troben confinades, o, diguem-ne, els que els afecta aquest confinament.
7: En aquest sentit, des de l'Ajuntament heu habilitat també el pavelló de les cremades, oi?
6: Exacte, el pavelló de bàsquet d'aquí de Caldes, on s'ha habilitat un espai des de l'Ajuntament perquè aquells veïns i veïnes que no puguin tornar a casa seva o que ara mateix, o que estiguessin, per exemple, aquí al càmping del Pasqualet, que també ha estat evacuat, doncs hem habilitat aquest espai per poder estar-hi mentre duri l'incendi.
7: Com encaren en aquestes pròximes hores vostès?
6: Les encaro amb confiança de que els serveis d'emergència estan fent tot el possible i, evidentment, també amb preocupació, perquè això doncs és un rotllo.
7: Moltes gràcies, alcalde. Deixem que acabi d'atendre els mitjans i els veïns.
6: Gràcies.
2: Doncs aquestes eren les paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, fetes ben bé des del costat del càmping al Pasqualet, on també tenim la nostra companya, la Caral Campàs. No estem en disposició, de parlar amb la Caral ara mateix? No la tenim. De seguida intentarem parlar amb ella perquè també ens aporti el seu punt de vista sobre el terreny. El que feia la Caral abans era parlar també amb famílies que havien sortit del barri del Farell.
3: Ara explicava que era una cosa que no s'havia de fer, que és l'avís que llançaven tant de l'Ajuntament de Caldes com els serveis d'emergència. Podem escoltar, però, una conversa de la Caral Campàs que parlava amb una família que ha marxat de la urbanització del Farell.
8: Bueno, jo estava a casa de la meva parella, dels meus sogres, sola, perquè ells no estaven, i el foc es veia molt lluny. M'estan dient que era setmanat i de cop i volta ja ha començat com a haver-hi molt, molt de foc i molt, o sigui, estaven ja més a prop i ells m'han dit nosaltres t'anem a buscar i marxem d'aquí perquè a un de la casa de més amunt, que és de fusta, li estan dient que sortís d'allà perquè, clar, això crema ràpid. I llavors ja m'han vingut a buscar, he agafat el que he pogut, uns papers, la gossa i hem marxat. Però no els Mossos, quan hem passat, ens deien que no podíem baixar, que ens quedéssim a casa i nosaltres no volíem quedar-nos a casa. I després ja els bombers i això ens han dit que sí que podíem marxar.
9: És a dir, ara entenc que han desallotjat l'urbanització.
8: No. O sigui, hem baixat nosaltres perquè volíem baixar, però a la urbanització no li han dit res encara. O sigui, hi ha gent encara amunt.
2: Aquest exemple és precisament el que l'Ajuntament estava demanant que no es fes, que és que no es marxi de l'urbanització, perquè precisament de quan decreten el confinament és perquè creuen que és més segur estar dins de casa que sortir al carrer.
3: Exacte. Et poses en perill si surts de casa en una situació com aquesta.
2: Ara sí que tenim a la Caral Campàs en línia. Caral,
10: sí,
2: sentia...
10: Eva, et deixo amb l'Isidre, que en breu començarà... estan pendents de fer un directe, però et deixo amb l'Isidre de Pineda.
2: Vale, després et recuperem a tu quan estiguis, Caral, que també volem saber com estàs veient i vivint aquesta situació. Alcalde.
10: Bé, de moment encara... Encara, perdó, és que estem molt mitjans aquí intentant coordinar diferents directes i encara no pot començar a dir-nos l'última actualització, que ha parlat amb el Departament d'Interior i té l'actualització d'última hora.
2: No hi ha cap problema, Caral. Si vols avancem, ens expliques tu com ho veus. Entenem que aquestes situacions a vegades són confuses perquè són molts mitjans a l'hora i l'última hora és absolutament canviant. Sentíem aquest tall de veu que gravaves abans, se sentien helicòpters de fons. No sé quina és la situació ara mateix, on ets tu?
10: Ara mateix tenim diferents ADFs que estan aquí al davant del parc, al càmping del Pasqualet. S'estan mobilitzant, jo diria que per tornar a pujar. Tenim un tractor que pujarà ara. I bé, la situació, jo diria que és una mica de calma tensa. L'alcalde també ha atès els veïns que estan aquí abans de parlar amb nosaltres. I mira, ara jo crec que ja comença a fer les declaracions.
11: Sí, Miquel, la muntanya del Farell, on hi viu unes 300 persones del Farell, exactament, que són les que han estat confinades juntament a una petita pedania, que és de la Santa Maria de Rió, i altres barris també de terme municipal de Setmanat. El càmping del Pastor és que ha pogut...
12: del terme municipal de Setmanat. El càmping del Pasqualet sí que ha pogut ser evacuat, però enviem aquest missatge, sobretot als veïns, com s'ha fet ja amb les alertes de protecció civil, de que es quedin a casa seguint les indicacions de bombers. Ara mateix puc dir que hi ha treballant 6 dispositius aeris, 70 vehicles i 200 persones, que és només bombers, sumats a tots els efectius de protecció civil, ADF, policia local i Mossos d'Esquadra per intentar contenir l'incendi.
13: Quina és l'evolució del foc? Quina és l'última hora? Ara mateix, en quina situació ens trobem?
12: El foc ha escalat molt ràpid per un tema dependent i el primer quilòmetre l'ha fet relativament ràpid, però en el moment que s'han habilitat tots aquests dispositius que explicava, doncs el foc ha quedat al voltant d'un quilòmetre de la trama més urbana, de la trama urbana de l'urbanització del Farell, i ara mateix s'està intentant doncs contenir aquest incendi. A les 9 actualitzarem informació.
14: Us preocupa aquesta urbanització? Pot arribar el foc allà?
12: Esclar, ens preocupa moltíssim, perquè de fet el que està passant a Caldes i a molts llocs de Catalunya és una de les pitjors notícies que pot tenir un municipi. Ens preocupa, però també confiem en els serveis d'emergència, confiem en bombers. Aquest país té un enorme nivell de dispositius d'emergència. Jo mateix ho he vist en el punt de coordinació de control de bombers. Hi ha molts dispositius, al principi no tenia aquesta sensació, però ara puc dir que veig molts dispositius treballant per intentar parar l'incendi.
14: Com a alcalde de Montbui, podria dir que els boscos, aquests boscos, estan cuidats?
12: Jo ara estic centrat especialment en contenir l'incendi. Evidentment, tot el que és la gestió forestal d'aquest país mereix una reflexió molt profunda.
13: Parlem de 300 persones que viuen en aquesta urbanització. Quantes persones han estat evacuades? On s'han ubicat? Quin espai s'ha habilitat?
12: Sí, molt important. El missatge que s'ha enviat des de Protecció Civil és de confinament. Per tant, no s'han evacuat els veïns i veïnes del Farell. De fet, els bombers el que posen és molt el focus en no fomentar les autoevacuacions. Sí que s'ha evacuat el càmping del Pasqualet, que és el càmping que hi ha justament aquí al costat. Diguem-ne, hem habilitat un espai en el pavelló municipal de bàsquet del nostre municipi, perquè tots aquells veïns que no poden tornar a casa seva, potser venien de treballar o que no es trobaven en el seu domicili, doncs puguin tenir un lloc on anar.
14: Hi ha veïns que estan esperant aquí al càmping del Pasqualet perquè no els deixen accedir a la urbanització. Per què?
12: No es pot accedir a l'urbanització perquè l'urbanització està confinada i, per tant, els veïns que es troben allà han de quedar-se a casa seva, seguint les indicacions de bombers i de protecció civil, i els veïns que es troben ara aquí, evidentment entenc que el patiment és molt gran, doncs han de quedar-se en el terme municipal per no fomentar més riscos. Evidentment, bombers el que no vol és que hi hagi gent pujant a la muntanya.
14: Moltíssimes gràcies.
15: Gràcies, alcalde.
2: Doncs aquí sentíem de nou, és l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, amb aquesta preocupació per l'abans de les flames d'aquest foc que, com dèiem, ha començat minuts després de les 2 del migdia en terme municipal de Sentmenat i que avança doncs, cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, que és aquest barri que veiem des de Sant Feliu, es veu a darrere la muntanya del Cossonell i per això aquest fum és tan perceptible des de tots els punts del nostre poble.
3: Doncs la Caral Campàs també ha pogut parlar amb el cap d'unitat de protecció civil de Santa Eulàlia de Ronçana, que poc abans de les 6 de la tarda se trobaven remullant la zona per conèixer una mica més la situació d'aquests primers moments de l'incendi.
15: Bueno, segons la nostra informació, que estem treballant des del punt on s'ha iniciat el foc, és a dir, que és un punt que només està remullant les zones ja cremades i sufocant els petits conats que van sortint del vent que tornen a revifar, però són coses ja d'anar rematant aquests punts. La nostra zona està totalment controlada, és un punt secundari i no estem treballant a foc, perquè ja el foc, com pots veure, ja ha passat el que és la carena de la muntanya i està en direcció al Farell. En principi, des de la nostra zona no hi hauria indicis de que es tornés a reprendre per aquesta zona d'aquí que toca Sentmenat i, a més, fora d'aquí, al cantó de bombers, no t'ho sé dir perquè no tenim informació de la seva banda.
16: I un cop acabeu les tasques ja d'extinció de control, entenc que us desplaçareu cap allà o de moment no ho sabeu?
15: De moment nosaltres ara ja hem fet bastants viatges a omplir el camió de la Protecció Civil de Vigues i Riells, que està treballant allà, i nosaltres ara farem un últim viatge i ens anirem cap a la zona del nostre municipi, perquè com el foc està anant cap allà, també estan anant el fum cap allà, tenim la nostra zona descoberta i hi ha bastantes unitats aquí, prioritzem cobrir la nostra zona perquè si surt un foc o alguna cosa per allà també ho hem deixat descobert.
16: Perfecte, moltes gràcies.
2: Doncs sentíem a la Caral a Sentmenat i ens anem amb la Caral, en aquest cas a Caldes, des d'on fa molt pocs minuts ens acostava aquestes paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, però ella és a la entrada del càmping al Pasqualet. Caral, quin retrat ens pots fer ara mateix de com està tot plegat?
10: Doncs bé, tenim ADFs, diverses ADFs aquí ara mateix, policia local, Mossos d'Esquadra i també el que us comentava abans aquest grup de veïns i veïnes, i l'alcalde ha dirigit unes paraules abans d'atendre els mitjans de comunicació. Hi ha molta inquietud perquè doncs, moltes de les persones que estan aquí tenen familiars o coneguts a aquestes cases que estan a l'organització del Farell, que ara mateix està confinada. Davant d'aquesta situació, doncs, com us dic, hi ha aquesta inquietud. Tot i això, l'alcalde els ha confirmat que tothom podrà tenir lloc al pavelló de Caldes, concretament a la pista de bàsquet, per dormir-hi aquesta nit, i ha intentat doncs, transmetre un missatge de calma davant d'aquesta necessitat o voluntat dels veïns de que aquestes cases siguin desallotjades. Ara per ara, però, l'alcalde repeteix aquest missatge que li han transmès des del centre d'emergències, que és de confinament de totes les, no, de tots els habitatges de l'organització del Farell.
4: Caral, no sé com veus tu des de la teva perspectiva, almenys des d'aquí a Sant Feliu, sembla que la columna de fum és prou vertical i no acabaria d'afectar les cases de dalt de la muntanya del Farell. No sé si pots confirmar-ho o veus diferent des d'aquí baix.
10: Sí, des d'aquí també us ho confirmo, també la veig vertical. De totes maneres, ens ha arribat des de diverses fonts, però això no és una informació contrastada, que el foc hauria arribat a 600 metres de les cases. Això no confirma amb la nostra, no, aquesta identificació visual que, com bé comentes, d'aquesta columna vertical, que jo des d'aquí també la puc veure així.
2: Molt bé, Caral. La gent s'acosta aquí o respecta... La gent, em refereixo a les persones de Caldes que no viuen al Farell ni que estaven allotjades al Pasqualet, estan respectant aquesta crida de no acostar-se als llocs on estan treballant els serveis d'emergència, o hi ha curiosos i persones que venen aquí on ets?
10: Doncs et podria dir i confirmar que el 80 o el 90% de les persones que són així aquí són persones de l'organització del Farell o bé del càmping. Per tant, jo diria que sí, que la gent està respectant aquesta, no, ordre de confinament, de tancar-se a casa, i van a sortir.
2: Molt bé, Caral, doncs seguim avançant amb altres informacions des d'aquí, des de l'estudi Udona Codinenca, ara que són les 8 i 19 minuts en aquest especial que hem arrencat quan tot just eren 8:15 del vespre. Seguirem parlant amb tu, no marxis lluny, i qualsevol novetat que tinguis, qualsevol última hora que tinguis, doncs també ens demanes pas i de seguida reconnectem. Jordi, farem ara un passeig per Sant Feliu, perquè quan estàvem tot just, acabàvem de desmuntar l'estudi que hem muntat al costat de Can Garriga per seguir el pas del tour per Sant Feliu, hem recollit, hem vingut aquí a la ràdio, hem descarregat, hem marxat, i com que la plaça està en obres, hem fet la volta pel carrer Vic. I jo, quan he passat pel carrer Vic, a davant de Cantalet, ja m'he trobat un parell de pick-ups de l'ADF, el Pinyó, que és l'ADF de la nostra zona, que ja marxaven cap a Sant Manat, perquè ja els havien avisat d'aquest incendi. Eren pocs minuts després de les 2:00 PM, i han marxat aquestes dues pick-ups, i les altres s'han quedat aquí a Sant Feliu fent retent. Ara el que estàvem intentant fer era connectar amb alguns dels voluntaris d'aquestes ADF al Pinyó perquè ens expliquin doncs quines tasques fan els que no se'n van a... Anava a dir primera línia de foc, però no, els ADF sempre es queden a segona línia de foc. A servir els bombers o a remullar aquelles parts que ja estan cremades perquè el foc no torni a avançar. Però els que es queden aquí, què és el que fan? I això és el que ens preguntàvem. No sé si estem en disposició de tenir algun dels ADFs, no? Ni teníem...
3: Clar, no? Pel cas de l'incendi de Sant Quirze, no? Veies que els ADFs donaven tot el suport logístic que necessitaven els bombers, tant a nivell de vegades de material, no? De recursos d'aigua, la ubicació de zones d'aigua i altres coses com organitzar voluntaris del poble de Sant Quirze mateix, que feien entrepans per bombers, ADFs, voluntaris forestals que estaven allà ajudant a la zona. Són tasques molt àmplies, de fet.
2: Jo a Sant Quirze vaig aprendre un concepte que és fer la nòria, que no sabia què era, i això és el que fan allò, l'ha picat de l'ADF, se'n va amb un hidrant, carrega el seu dipòsit d'aigua i se'n va on hi ha un camió de bombers per descarregar-li aquesta aigua doncs, que han carregat. Això és fer la nòria. Sempre s'aprenen coses. Fer la nòria. No sé per què això, això ho hauríem d'explorar. Pau.
4: Tenim els ADFs molt ocupats i no ens agafen cap dels dos telèfons que tenim de contacte.
2: Cap dels dos telèfons. Mira que estaven avisats tots dos que això podia passar, però nosaltres també estem avisats que amb ells això pot passar. Doncs fem un gir i anem cap a Sant Manat. Tenim el Ton connectat. Ens comentava que estava prop de l'Ajuntament, ha anat al centre de control que hi ha, entenem que és la plaça de l'Ajuntament, que sigui ell qui ens expliqui per la imatge que ens acaba d'enviar per via interna. Ton, endavant.
17: Doncs no és la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas és l'Institut d'aquí de Sant Manat, que s'ha convertit en el centre de comandament, almenys d'aquesta part de l'incendi. Diversos vehicles dels bombers, diversos vehicles de l'ADF, agents rurals, i em sorprèn la presència també de diversos vehicles de la Guàrdia Civil, que m'ha sorprès, i estan aquí també, doncs, en aquest lloc proper a l'institut, que és on, en principi, s'havia preparat per evacuar si s'havia de desallotjar algú. Estava parlant amb companys periodistes que estan aquí i em deien que de moment aquí no hi ha ningú esperança per quedar-se a dormir. Com sentia la Caral i sentia l'Isidre explicant que els evacuats estan a l'altre costat, no en aquest costat de la muntanya. Aquí sí que hi ha una imatge molt, molt clara i molt, diguéssim, d'aquestes imatges que recordaran, que és un dels campanars vells d'aquí de Sant Manat, que està cobert de fum. O sigui, al darrere té tot el taló de darrere, diguéssim, ple de fum, i amb els aves dels bombers que no paren de passar contínuament per aquí sobre del punt de control d'aquest incendi de Sant Manat. Què més us puc explicar? Us puc explicar que volíem parlar amb algú de l'Ajuntament. No, de moment no hi ha atenció als mitjans prevista, almenys no a curt termini. Els companys dels agents rurals ens deien que d'aquí 35-40 minuts hi havia una reunió, un briefing per totes les unitats que estan desplegades des d'aquest costat de l'incendi, però que no hi havia prevista l'atenció als mitjans. De fet, es dona la circumstància que l'alcaldessa no està en funcions, diguéssim, hi havia un regidor en funcions, però noi, sembla que ha hagut de marxar perquè no s'ha trobat indisposat i ha hagut de marxar. Per tant, estem a l'espera de que, no sé si algú de comunicació de l'Ajuntament de Sentmenat o de l'Ajuntament es presti voluntari per atendre'ns i comentar la jugada com s'ha viscut des de Sentmenat.
2: Quan fas d'alcalde substitut, si tens un esdeveniment d'aquesta magnitud, puguis...
3: Ja diuen que és alcalde accidental.
2: Accidental, sí. Sí. pot ser que sigui difícil d'afrontar. De fet, els alcaldes estan curtits per afrontar aquestes coses, però els regidors no sempre tenen les tècniques que tenen els alcaldes. Gràcies, Ton. En cas que us atengués a algun dels regidors, ens ho fa saber i també obrim línies de nou amb tu, perquè ara sí que finalment sembla que tenim un dels ADFs al telèfon. És el Pep Acosta, és el nostre home del temps, que a part de home del temps... No sé si ets ADF o voluntari forestal, Pep Acosta.
18: Hola, què tal?
2: Hola, bé. Tu ets ADF o voluntari, Pep?
18: Les dues coses.
2: Les dues coses. Molts feu doblet amb això. Explica'ns una mica les tasques dels ADFs, que no sou a segona línia de foc, per tant, que no heu baixat a Sentmenat, sinó que us veiem per aquí al poble. Què és el que esteu fent?
18: Ens han enviat un avís de columna de fum a 2:45 de la tarda i... uns quants ADFs s'han activat, han anat cap al lloc, però sempre els que paguen el foc són els bombers. I nosaltres ens fiquen en llocs cap a la cua del foc, a remullar i tal. I han baixat dos pick-ups cap allà, cap a la cua del foc, i els altres ens ha dit que ens quedéssim a Sant Feliu. Hem anat tots cap al Bògit, al vols a 3:45, hem carregat les pick-ups, aigua, gasoil, tot el que feia falta, i les hem deixades a punt aquí a la Font dels Albes. Érem poder unes 15 persones amb 2-3 vehicles i ens han dit que ens quedéssim aquí fins que ens sigués algun punt on ficar-nos o que hi hagués alguna emergència per al terme municipal de Sant Feliu. I no ha fet falta, no ens hem mogut i ens hem quedat aquí tota la tarda i ara estem a punt ja de desmuntar aquest repent que tenim aquí a Sant Feliu.
2: En teníeu un altre al camí de les Alies, al costat del cementiri, si no m'erro.
18: També.
2: Aquests què feien, concretament?
18: Aquests ens han comunicat l'Ajuntament que, per precaució, la gent que no anés cap a les Alies, per si el foc pujava cap aquí a Sant Feliu. Que no anés molta gent a les Alies, imagina't que el foc puja i et trobem que hi ha 50 persones que han tirat avall a les Alies i treure-les d'allà seria molt complicat. I els hem dit que no anessin allà per precaució, només informar que no baixessin, per la seva seguretat que no baixessin, és el que han fet. I un altre pick-up ha anat cap a Gallifa per observar el foc, aviam si pujava cap aquí o no, i estan fent observació des de Gallifa, però també estan a punt de desmuntar el punt de control de Gallifa.
2: Molt bé, Pep. Com esteu vosaltres? Esteu expectants? Esteu tranquils?
18: Sí. No, estem aquí a l'expectativa, estem a punt de rebre ordres, estem a punt per rebre ordres del que ens diguessin, a veure què havíem de fer, però ens han dit que no ens moguéssim, sobretot, que si hi havia alguna emergència en Feliu vinc de sortir superràpid nosaltres, perquè molts mitjans estan allà, i ens hem quedat aquí, amb les pick-ups plenes, hem anat a comprar aigües per si feia falta aigües, i ens hem quedat aquí, I ara, de moment, hem comunicat que estem a punt de desmuntar el punt, perquè ha vingut el Llorenç, el policia, el sergent, ens ha dit que tenen perimetrat, bastant perimetrat, i que en teoria desmuntem aquí al repent i que ja podem anar cap a casa.
2: Molt bé, Pep. Ara deixem de parlar amb el Pep voluntari ADF i parlem amb el Pep home del temps, perquè
18: sí,
2: ens expliquis quines condicions es donen avui.
3: Clar, jo tenia un dubte ja a nivell global, a nivell català, no? Perquè a l'Anoia hi ha un incendi amb 225 hectàrees cremades, n'hi ha hagut un altre a Artesas de Segre que ara està estabilitzat. Pep Acosta, a nivell climatològic, es donen les condicions propícies perquè passi això, perquè es donguin incendis forestals ara mateix?
18: Jo tinc dos pensaments dividits, perquè estem en un estiu ideal perquè hi hagi focs, perquè hi ha molta massa forestal, fa una calor molt important ja fa molts dies, però és que fa 2, 3 o 4 estius els boscos estaven molt pitjor que ara. I no vam tenir, jo crec, tants incendis com estem tenint ara. No sé bé què està passant. No sé bé què està passant, si és que hi ha més negligències o la gent no vigila tant perquè es pensa que ha fogut molt i el bosc està poder molt humit, però no sé per què hi ha tants aquests últims dies d'incendis forestals quan els últims 3 o 4 estius feia també molta calor i el bosc estava molt més sec del que està ara. No sé bé què està passant. Hi ha alguna cosa que a mi se m'escapa i que suposo que els tècnics ho aniran analitzant els pròxims dies.
19: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cal.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.